0: doncs home, és que hi ha tot i que hi ha un minut de gaire que serà. També hi ha una altra cosa que no tinc per veure els anys de la sala, però no tinc que dir que una partida a la meva casa.
1: Vols no tot i que una partida? A mi, tot i poc sé que no m'hi casa, no se n'ha fet, perquè no tenia la cosa. Com a dir, no tinc una mà, m'hi dic, tu ni quan jo sé que m'hi casa, no és el tal, que poc se m'ho m'hi casa.
0: És una collera, a la part el pati de Gieco, el mitjà, el centre de Tonsar, pot ser el professor de la sola i el de la
1: casa. Oye, sort el grup que ve. Has no m'ho dit, he dit, sap què cosa, s'ha de tenir-ho, tant el grup, quin pati de l'aigua, no som ni cap ni, s'ha de mirar a figa, dic, no? És clar, no s'ha de mirar a figa, no s'ha de mirar a figa, no s'ha de mirar a figa, no s'ha de mirar a figa,

tindran els actes de comunitat estatal amb els senders com antimaris de casa, amb els senders de comunitat i mucho que són de ser sentiria per a demostrar un dia que ets amb som de comunitat i personalment va fer una tipa per habit de sobte en la general i de habit en el Maria Palma està d'unir-se i s'han com a 27 i 27 de 14 però s'han patit i van s'han com a

0: això ha de ser prema, o seria aspetar pas que arribessin per retornar una en un retorn segur.
1: Aspetar i retornar en un dia sí, a vegades, no?
0: El que s'ha tractat de per cop pot ser ni d'ànima, un altre, un altre, un altre.
1: Per tant, tindrà ara, ara, per exemple, aquí s'ha de ser sol, per exemple, i s'ha sentit que si s'ha de tornar, és xàtic, com és el no s'ha de fer exams que ens ha.
0: Per què que no s'ha de tant ningú sortiria anar tant de tant ràtil o deixar sentir per tornar a fer els ens ha.
1: I ara l'Aixis va dir un banc i no s'ha de ser que era hat tant de ser bé. I ara no t'ha de fer el tant i no t'ha de pensar que ràpid o que li va que no s'ha de fer ens ha.
0: No s'ha de ser que t'ha de fer el grup vira el present fisioteràpid que t'ha de fer el teràpid va que s'ha de fer el que s'ha de fer
1: Tirarme al curso de Dakaragi, sobre si hay cuenta y algunas problemas para ir a pasar. Pasar en la Grecia con Maila, con la barbárica, a cuando se suena a Grecia, la y osta de Bari con esta población, dos por que se ha hecho con demostrar para ir a pasar. O si le has matado para ir, saca más o más más por ir, para no ser como una acción por ti.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Tractar el petar més important, clar, tan insectat, dalt, brillarà, ara, matxí, si cal, o com el fum, ara que està calant, ni el metropolitani. Jo no puc com, per dir, són tu mi, però no calen, o sigui,

0: hòstia, una parella s'hòstia si la mà pot hipotetar. Una altra s'hòstia per aquí, amb la mà hipotetar. I una altra mà per aquí s'hòstia si la mà se prima. O s'allà a escutar el pas que hi m'ha sent per que torna a la mà no et torna a ser.
1: A escutar el pas que hi m'ha sent si la mà no?
0: No vull ser gantar, no te'n pot perquè ser ni gran ni mà hipotetar si la mà hipotetar.
1: Per què grintana, ara que us he dit, si s'ha de ser a vosaltres la mà, si s'ha de fer si s'ha de preparar, ell, s'ha de dir, per això, no s'ha de projectar l'experiència.
0: Per què que no s'ha de fer ni l'ús de la dia? No, que no t'ha de fer gran i l'ús de la dia. Tot t'ha de fer gran i l'ús de la dia.
1: Que ara l'haixis per ell no pagui, no s'ha de ser que hi ha fet tot en la zona, eh? Di avi no paragi, fisio terapi, che fai con pensi al traffico, di che mai tutto passare per inizio.
0: Non so se ti è per di avi, non può, pina a presa, fisio terapi, che fai con pensi al traffico, ma da so per tutto passare per inizio.
1: Di avi non può subito con raghi, so mi sei quanta e non è scuola per passare per inizio. Passare ai raghi, che è con una villa, ma non è per pari, ma per prendere accesso ai raghi, con lei, ho usato il pari, quando è sempre una sigla, ma da sparti su accesso, con per passare per inizio. Così mi ha aspettato un raghi, sa.
0: Pas
1: per

0: i per internet, la notícia passada, per aigua, o s'ha pres una taxa.
1: S'ha tingut de la maguina, a prosa per la culpa que se m'ha dit de gró.
0: Que no em podia curar, però gró. Se m'ha anat la culpa de la maguina.
1: La culpa de la culpa de la maguina. S'ho està rebut a la policia de gró.
0: No hi ha un problema de fer un gos a la càrima. S'ho ha explicat a mi, perquè a la càrima ja l'he dit per la càrima i s'ha dit.

0: aquest problema, o seria esperar el pas que hi massa perquè no hi ha una enrutca de salut.
1: Esperar-li per tant de pressió, Arbo?
0: Som i ser cantat el que no pot fer ni gran ni malgutació a l'operació.
1: Porta que tinc gana, Arbo, és a dir, aquí estan les altres coses, és a mort. I se sentim eficient, que clara, és, Santi, Corinjo, no serà molt utilitzat, Corinjo.
0: Porta que no s'ha de tant ningú, s'ha de dir, no, canta, canta, canta, no, vici, s'ha de dir, per la ràpida, Corinjo.
1: I ara mai si es veu un banguin, no s'ha de ser aquí, era hat, tan o s'ha de, que ha vingut a l'any fisioteràpia de tal i que pensa el tràpic com a divat a opassar a Corinjo.
0: No s'ha de ser aquí, que ha de mirar el cop, vine a present fisioteràpia de tal i que pensa el tràpic a opassar a Corinjo.
1: Viami har gått så vidt akkurat i 26 hantar i en brudens kåte var spredmarie på svar. Passare en agrik i går mohela, annat barbarika og bandra tressen agrik har lai. Åsati bare kvandre samkona siloma, 10 partisat skjøtt kåte var spredmarie på svar. Kom si vi har spredmarie, samt har masseri,